mercaderes de falacias, posesivos de superbia, codiciosos y avaros enemigos de la vida, en secret cabdellar en un grapa de mentides, sobre mí, sobre Elena y les nostres familiares. Finalment va arribar el decret de l'exili, la tardor primicera esclatava dolcíssima. Sobre els camps estimats, sobre l'or dels pollancres, vam creuar la frontera.

Amb els ulls plens de llàgrimes van mirar la ciutat. Camí de les garlandes on comença el desert. Amb els pares malalts i la mula suada van fer nit als afores a la vora d'un port.